0: se habrían dirigido hacia Moscú. Rusia celebra este domingo el último día de sus comicios legislativos, los primeros desde el inicio de la invasión contra Ucrania en 2022.
1: Elecciones también, Javi, en Alemania, donde los estados federados de Berlín y Mecklemburgo ante Pomerania organizan sus comicios regionales con la atención puesta en el avance de la extrema derecha.
0: Y las últimas encuestas apuntan que en la capital la izquierda se adelanta a la CDU actualmente en el gobierno, aunque con porcentajes muy reñidos, y la extrema derecha avanza hasta el tercer puesto. En Mecklemburgo ante Pomerania, el grupo de los democristianos de Merz rebaja las expectativas al punto de poder quedarse sin grupo propio. Serían los peores resultados de su historia en unas elecciones regionales. En este estado, los socialdemócratas que gobiernan desde 2017 esperan en revalidar el mandato.
1: Estaremos pendientes de los resultados. Gracias, Javier. Esto es todo por nuestra parte. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtve.es.
2: Radio 5. Cataluña.
3: Bon dia. El president del govern líder i el líder de l'oposició, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, han triat avui Barcelona per donar el tret de sortida al curs polític que, a més, serà electoral. I aquí a Catalunya juguen poder continuar o bé arribar a la Moncloa. Avui juguen a casa perquè Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Núñez Feijóo a Badalona amb l'alcalde del PP. I molt a prop de tots dos, al centre de Barcelona, manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. De seguida en parlem, però abans la previsió del temps per aquest diumenge. Emet Jordi Urius, bon dia.
4: Bon dia. Avui temps estable a Catalunya, amb predomini del sol i del cel clar o poc ennuvolat, només a la tarda s'espera un augment dels núvols d'evolució a la meitat nord. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, excepte el litoral de Tarragona, 32 graus a Girona i Lleida, 28 a Barcelona i Tarragona. Demà pugen les temperatures en general per damunt dels 30 graus a les quatre capitals i durant la pròxima setmana no s'espera que la calor afluixi molt, especialment cap a l'interior, inclús a les portes del pròxim cap de setmana podrien pujar encara més i superar els 34-35 graus a les depressions centrals. És una informació d'AEMET.
3: Sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai, la plataforma Aeroport, amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius, tornarà a sortir al carrer avui per reclamar que s'aturi el projecte d'ampliació del Prat. La protesta arriba la mateixa setmana en què s'ha aprovat el DORA 3, el document que inicia el camí cap a l'ampliació de la pista. Mireia Moreno.
5: Des de l'aeroport veuen més necessari que mai sortir al carrer a dir no a l'ampliació del Prat. Denuncien que el DORA, aprovat aquest dimarts, s'ha fet d'amagat i sense debat públic. El document, recordem, contempla mesures prèvies, com la renovació de les terminals 1 i 2 i el paviment de la pista. Ariadna Cotés és integrant de la plataforma Aeroport.
6: Que és escandalós que la decisió d'ampliar les capacitats de molts aeroports de l'Estat, que són tan importants i poden afectar tant als territoris i a la gent, es duguin a terme sense cap mena de debat públic. Creiem que ara més que mai s'ha de sortir al carrer per demostrar que les ampliacions no s'aturen i només les podem aturar nosaltres.
5: La marxa començarà a les 12 del migdia al Passeig de Gràcia amb Aragó, passarà per punts simbòlics de protesta com la Casa Batlló, l'estació de Rodalies o la plaça Sant Jaume, on finalitzarà. Durant el recorregut també s'uniran diverses columnes, com una tracturada procedent del Baix Llobregat i tot plegat, quan aquest cap de setmana fa 5 anys de la darrera gran mobilització ciutadana contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. També s'han convocat manifestacions a Eivissa i Palma aquest mateix diumenge contra l'ampliació dels seus respectius aeroports.
3: Doncs molt a prop d'aquesta manifestació hi seran avui el president del govern i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, president del PP, que venen a fer campanya a Catalunya. I tots dos es jugaran a casa perquè Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Feijóo a Badalona. Un desembarcament, divendres també hi va ser Santiago Abascal de Vox, que el secretari general de Junts, Jordi Turull, qualifica de teatre.
7: Si han de venir aquí a fer servir Catalunya del seu camp de batalla i a fer servir Catalunya simplement d'escenari per no dir res respecte als catalans, per no preocupar-se i sobretot no complir respecte als catalans, és una vinguda que se la podien estalviar perfectament, no?
3: Junts obre la campanya de cara a les municipals de l'any que ve i totes les cites electorals que puguin venir. També es preparen Esquerra Republicana. L'eurodiputada i presidenta adjunta Diana Riba, en el Consell Nacional de la Formació, celebrat aquest dissabte, ha fet una crida a la unitat de les esquerres sobiranistes Bildu i el BNG, tot emulant el pacte de Cardiff entre Escòcia, Gales i Irlanda del Nord.
8: Creiem que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia.
3: I encara un apunt polític més, la CUP ha designat aquest dissabte Laura Vega com a candidata a l'alcaldia de Barcelona.
9: si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis

0: quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern. I d'altra banda patim una humiliació constant. És impossible viure en la teva llengua en aquesta ciutat.
1: Doncs la Generalitat treballa per garantir el dret al català a la justícia. Això ha assegurat aquest dissabte el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, després de dos intèrprets han tingut problemes amb el català aquesta setmana en el judici per la pèrdua d'un ull de Roger Español. El conseller assenyala que s'ha obert un expedient a l'empresa d'intèrprets judicials.
2: El govern el que treballa és per garantir que aquest dret sigui efectiu, ja ho hem dit, que obrirem expedient a l'empresa amb l'objectiu d'oferir que la justícia a Catalunya es pugui fer en català i, si no, els serveis de traducció funcionin correctament com han de funcionar, que és el que s'espera d'un país normal.
1: Dalmau, al igual que la resta de consellers per separat, ha participat aquest dissabte en un acte de balanç dels dos anys de govern, on ha assenyalat com a reptes de futur de l'executiu l'habitatge, l'educació i la seguretat, entre d'altres. Sobre la seguretat, el conseller ha assegurat que els delictes estan baixant, tot i que augmenta la presència d'armes blanques i de foc, per la qual cosa l'executiu està treballant en l'enduriment del Codi Penal.
2: Haurem de buscar, no, aquest enduriment del Codi Penal en armes blanques i en armes de foc per fer front a les noves modalitats de delicte, especialment de les màfies, i en aquest sentit doncs, estem treballant amb el govern d'Espanya.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per al reclús acusat de matar el seu company de cel·la a la presó de Quatre Camins. Els fets van passar dijous a la nit per causes que s'estan investigant. L'agressor l'havien traslladat de mòdul per haver agredit un altre intern en una baralla. Ara se li suma una nova causa per homicidi. D'altra banda, s'ha decretat l'internament en règim tancat del menor de 17 anys acusat d'agredir sexualment una jove de 22 a Vidreres el cap de setmana passat. A l'Hospitalet han detingut aquest dissabte a la matinada un home acusat d'estar relacionat en diversos tirotejos mortals, un a l'Hospitalet i un altre a Barcelona, en què va morir un menor al Parc de la Pegaso. Més coses. Una sanitat 100% pública i sense ànim de lucre. És el que defensa la iniciativa legislativa popular promoguda per Marea Blanca i altres col·lectius socials que volen registrar al Parlament el 19 d'octubre. Per això necessiten 50.000 signatures per poder reclamar una gestió exclusivament pública del sistema sanitari sense concerts amb centres privats. Enric Feliu, portaveu.
3: El sector privat es fa càrrec de la pràctica d'algunes intervencions, però després no se'n fa responsable.
1: L'Assemblea Educativa de Catalunya continua en lluita i convocarà noves mobilitzacions mentre el Departament d'Educació no respongui a les seves reivindicacions. Parlen de crisi d'emergència educativa greu amb falta de recursos i aules sense climatització.
4: Ens demanen un parèntesi, però el Departament mai ha obert un diàleg i negociació amb el col·lectiu juntament amb els sindicats. Per això no confiem en el govern. Fa 17 anys que la llei marca un 6% del PIB i pràcticament no arriba al 4%.
1: El sindicat de llogateres assegura que té una setantena de blocs de pisos amb els llogaters organitzats per tal d'evitar que els facin fora els fons voltor. Més de la meitat d'aquests immobles són a Barcelona, on l'entitat va fer ahir a la tarda una acció de protesta davant d'aquests blocs, situat al carrer Mallorca 243. Sentim Gemma Tramulles, veïna afectada, i Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres.
5: Van revendre tots els pisos a un altre inversor i aquests inversors el volen revendre a uns altres. Per tant, aquests pisos que els van comprar a 300.000 euros, doncs ara mateix estan anunciats per 700.000, sense fer-hi cap mena de rehabilitació. És a dir, és una especulació com una casa.
6: Si en cada bloc la gent es planta, se'ls hi acaba el negoci en aquests fons d'inversió i en aquests especuladors. Per tant, aquí hi ha gent que ja ha perdut la por i que està plantant cara, caldria també que els nostres governants perdin la por i prohibeixin les compres especulatives d'una vegada per totes.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat la creació d'una xarxa de supermercats assequibles en zones amb dificultats d'accés a productes frescos. L'anunci l'ha fet a Nova York, on assisteix a la cimera de Ciutats Urban 20 i on s'ha trobat amb l'alcalde Zoran Mamdani, impulsor d'una mesura semblant.
7: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
1: Titulars d'esports, el Barça és més líder en solitari després d'imposar-se al Sevilla 1-3. 3 gols de Rafinha, que renova fins al 2030, és el màxim golejador de la Lliga. L'Assemblea de Socis Compromissaris del Barça valida l'ampliació de 300 milions d'euros del crèdit per finalitzar les obres del Camp Nou i altres mesures per a l'espai Barça. A la segona divisió, victòria del Girona a Cádiz, 1-2. Avui és el torn del Sabadell, que rep l'Oviedo. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran avui la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona i s'està celebrant la cursa de la Mercè de Barcelona.
8: La terra és plana, ho sap tothom.
1: Aquesta nit acaba la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic i ho farà Quimi Portet, que escoltem. Després de la gira de l'Último de la Fira, amb Manolo García, Quimi Portet inicia la seva gira en solitari i ho fa a la seva ciutat. Lletres iròniques, fins i tot surrealistes, recollides al llibre Cançons amb ell Llemosí, on s'apleguen els textos de les 130 cançons de la seva carrera en solitari i prepara nou disc que veurà la llum l'any que ve. Amb Quimi Portet arribem a 9:15 del matí. Molt bon dia.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, Barcelona. Catalunya s'ha convertit avui en epicentre de la política estatal amb la presència del president del govern, Pedro Sánchez, i del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, en sengles mítings. Tots dos han jugat a casa, Sánchez a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Feijóo a Badalona, municipi governat pel PP. I tots dos volen que Catalunya apuntali la seva victòria a les urnes. El president del govern té ara mateix un escull important, Ceuta, però diu que se'n sortirà.
2: El compromiso de que Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
3: Yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también para Cataluña.
0: I molt a prop de tots dos actes, el del PP i el dels socialistes.
4: No, no, no! No a l'ampliació!
0: No a l'ampliació de l'aeroport, ni ara ni mai. Amb aquest lema s'estan manifestant aquest diumenge a Barcelona milers de persones, també tractors procedents del Baix Llobregat, 5 anys després de la gran manifestació ciutadana contra l'aeroport. I quan tot just aquesta setmana el Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació d'una dotzena d'aeroports de l'Estat, entre els quals el del Prat. La marxa ha començat a les 12 del migdia, al Passeig de Gràcia Aragó, i acaba a la plaça de Sant Jaume, amb parades a diferents punts simbòlics contra el turisme massiu. Seguint la marxa, hi és el Pau Alemany, endavant.
5: Hola, bona tarda. Sí, ara mateix la part capdavantera de la manifestació, amb bicicletes i tractors, travessa la Via Laietana. El segueixen milers de persones en un riu de gent que ha omplert el centre de la ciutat amb càntics i pancartes reivindicatives. El portaveu de l'aeroport, Jaume Senet, enumera els perjudicis que tindria.
6: La crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
5: I, com bé deies, està previst que la manifestació acabi a la plaça Sant Jaume.
0: Gràcies, Pau. Doncs tornarem a connectar amb tu en aquesta edició cap de setmana. Fem una ullada als mapes del temps. Aimet, Jordi Urios.
7: Bona tarda. Avui temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat i amb un augment dels núvols d'evolució durant la tarda, especialment a la meitat nord. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, excepte al litoral de Tarragona, no canvien. Avui les màximes seran de 32 graus a Girona i Lleida, 28 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà de component est a Girona i del sud a la resta. Demà s'espera cel amb una mica més de núvols, excepte al terç sud, i amb un augment amb molt ennuvolat de núvols alts a la tarda a la resta del territori. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en ascens i podrà ser notable a punts del litoral de Tarragona. Durant la setmana continuarà la calor, especialment a les depressions centrals i cap a l'interior. Inclús a les portes del pròxim cap de setmana podrien pujar a valors a l'entorn dels 36 graus a la plana de Lleida. És una informació d'Emet.
0: Amb el Pau Rovira als comandaments tècnics, el Roger Vergés a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: El president del govern i el líder de l'oposició, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, han triat avui Barcelona per donar el tret de sortida al curs polític, que a més serà electoral. I aquí a Catalunya juguen poder continuar o bé arribar a la Moncloa. Avui juguen a casa perquè Pedro Sánchez és a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Núñez Feijóo a Badalona amb l'alcalde del PP. Anem primer a Gavà, Lorena Enns, amb el suport tècnic del Joan Melera, endavant.
8: Bon dia, sí. Bany de masses del president del govern central, Pedro Sánchez, a la Pineda de Gavà, en una festa de la Rosa que s'ha convertit en l'escenari per arrencar el curs polític a Catalunya. Sánchez, sota crits de president i no està sol, ha reiterat el compromís del govern. Ceuta assegura se'n sortirà de l'actual crisi i ha retret a Pepi Vox no fer res per resoldre-la.
2: Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España.
8: Crítiques a PP i Vox també per plantejar al Suprem el recurs per paralitzar la llei de nits. Un discurs en el qual Sánchez també ha tingut paraules cap a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Nos ha dejado claro la señora Ayuso algo, que realmente a ella no le gustaba la fruta. Lo que realmente le gustan son los áticos. Menuda obsesión tiene. Y menuda sumisión la del señor Feijóo.
8: I ha assegurat que no hi haurà cap avançament electoral. El govern defensa esgotarà la legislatura. Acompanyat per la plana major del socialisme, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha erigit el socialisme com l'alternativa, dit, a les noves reaccionàries.
9: ¿Qué proyecto tenéis para Cataluña? Ninguno, ¿verdad? Pues al menos no entorpezcáis a aquellos que tenemos un proyecto como el presidente Sánchez y los socialistas catalanes. ¡Quitaros de en medio! ¡Dejad que Cataluña pueda contribuir a hacer España más progresista, más igualitaria, con más libertad y con más fraternidad!
8: Tot davant una pineda plena de gom a gom amb entre 15.000 i 20.000 militants i afiliats.
0: Gràcies, Lorena. També el líder del PP, Núñez Feijó, visita avui Terreny Amic, Badalona, governada pel popular Xavier García Albiol, que fa bandera d'una política migratòria hostil al que ve de fora. Feijó vol els vots dels catalans per arribar a la Moncloa. Badalona, Laura Zurriaga.
10: Alberto Núñez Feijóo es presenta com el canvi que necessita Espanya, però també Catalunya. Des d'aquí, des del Parc Turó Caric, s'ha carregat contra l'independentisme i la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Diu que cal recuperar la protecció de les fronteres, promet al líder popular també retirar la nacionalitat als delinqüents estrangers si arriba a Moncloa i posa a Badalona com a exemple de seguretat. L'escoltem.
3: Y quiero que España sea el país más seguro de la Unión Europea y Badalona es un modelo para conseguirlo.
10: Precisament l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, li ha demanat que modifiqui la llei per expulsar els delinqüents estrangers si arriba a la presidència i també endurir condemnes als delinqüents nacionals.
11: El delincuente español multireincidente, respuesta penal efectiva y cumplimiento de las penas. Y el delincuente extranjero multireincidente, impulsar las reformas para hacer efectiva su expulsión de manera inmediata.
10: Feijóo, que cerca major representació a Catalunya i contrarrestar l'auge d'Aliança Catalana i de Vox, visitarà Ceuta demà per quarta vegada, acompanyat dels líders del Partit Popular Europeu.
0: Gràcies, Laura. No a l'ampliació de l'aeroport, ni ara ni mai. Amb aquest lema s'estan manifestant aquest diumenge a Barcelona milers de persones, una marxa que ha començat a les 12 del migdia, que té previst acabar a Sant Jaume, i seguint aquesta marxa hi és el Pau Alemany. Tornem amb tu, Pau. Endavant.
5: Sí, Olga, un riu de persones ha omplert els carrers del centre de Barcelona per reclamar que no s'ampliï l'aeroport del Prat. Amb proclames com menys avions i més rodalies i pancartes de rebuig al projecte, milers de persones han posat el focus en les conseqüències climàtiques, la massificació turística i la crisi de l'habitatge que, segons diuen, comportaria l'ampliació del port. La portaveu de l'aeroport, Clàudia Custodio, confia que l'oposició social al projecte el faci defallir.
12: Sabem que serà un procés llarg, però avui esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
5: La manifestació arriba en resposta a l'aprovació del DORA 3, un document que regula les inversions als aeroports durant els propers 5 anys. I per a l'aeroport del Prat estan previstos 1.700 milions d'euros, 191 dels quals estan reservats per a la hipotètica ampliació.
0: Pablo Muñoz és portaveu d'Aviació d'Ecologistes en Acció, una de les entitats convocants de la manifestació d'avui en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Bienvenido.
13: Muchas gracias.
0: Pablo, ¿por qué no se debería ampliar el aeropuerto del Prat?
13: Bueno, hay toda una serie de razones. Podemos empezar por razones de tipo ambiental y climático. El aeropuerto ya a día de hoy es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Por decirlo así, las que calientan el clima, pero además de grandes cantidades de contaminantes atmosféricos como óxidos de nitrógeno o partículas ultrafinas que respiramos y que empeoran la calidad del aire, también es una infraestructura superemisora de contaminación acústica. Pero además, digamos que incrementar el número de vuelos, pues lo que hace es incentivar también otras afecciones, como pueden ser a los ecosistemas de la zona, pero además intensifica otros impactos ligados, pues por ejemplo, a la turistificación de los territorios, a la saturación de tanto de las zonas urbanas como no urbanas, lo que genera toda una serie de presiones sociales y económicas. Por tanto, digamos que la decisión de ampliar el aeropuerto simboliza seguir optando por un camino, digamos, de de modelo social, económico y ambiental contrario al que consideramos que sería el que ahora mismo necesitamos.
0: ¿Todos los estudios así lo corroboran? Ampliar los aeropuertos es incompatible con los objetivos climáticos, pero justo esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado el documento de regulación aeroportuaria, el DORA, que prevé la ampliación de 12 aeropuertos, entre ellos el de Barcelona.
13: Sí, así es. Bueno, es la materialización de una política, en nuestro punto de vista, no solo irresponsable por los impactos que puede generar, sino también incoherente con toda una serie de acuerdos, compromisos y objetivos que en este caso el Estado español ha suscrito, ya sea en términos como por ejemplo el Acuerdo de París, o de reducción de emisiones de contaminantes atmosféricos, o de ruido, o de protección de nuestra naturaleza, por ejemplo, cargándose un espacio de la Red Natura 2000. Por tanto, la firma o la aprobación de SEDORA supone, como decía, pues incentivar unas políticas de aumento de la llegada de un modelo turístico muy destructivo y, por otro lado, pues contrario a toda una serie de políticas vinculantes, por otro lado, y de acuerdos internacionales, estatales y regionales de protección social y ambiental.
0: Según un estudio a nivel europeo en el que participan ustedes, Ecologistas en Acción, la ampliación de los 20 aeropuertos más grandes de Europa triplicará en 7 años el límite de emisiones para evitar el calentamiento global, para reducirlo a 1,7 grados centígrados.
13: Así es. Ese estudio lo que viene a demostrar es que, aunque incluyamos en la operativa del transporte aéreo aviones más eficientes o combustibles menos contaminantes, que es lo que defiende la industria y desde luego son avances, aunque hagamos eso, el crecimiento tan masivo que se está planteando del transporte aéreo hará que sobrepasemos todos esos límites climáticos, y además que lo vamos a hacer de una manera muy rápida, ¿no? Incluso el objetivo, digamos, del Acuerdo de París que firmamos hace ya más de 10 años, que era limitar el calentamiento del planeta a 1,5 grados, pues se va a cumplir este año, ¿no? O sea, con la aviación está sobrepasando de largo, el presupuesto de carbono con el que cuenta, y eso significa que otros sectores, probablemente más que responden a necesidades básicas, como puede ser la calefacción de los hogares, el sector energético u otros, o el agrícola, por ejemplo, se verán obligados a reducir todavía más, a recortar todavía más sus emisiones, lo cual nos parece como un escenario sumamente injusto y que pone de manifiesto la necesidad de poner coto y poner reglas, regular la capacidad que tiene ahora mismo el sector aéreo de generar emisiones de una manera pues casi libre.
0: Pablo Muñoz, portavoz de Ecologistas en Acción, muchas gracias.
13: Muchas gracias.
0: La alternativa al transport aeri hauria de ser el tren, menys contaminant també per a les mercaderies, però el transport ferroviari de mercaderies va ser l'any passat només del 3% de tots els moviments terrestres a Catalunya. La davallada del tren davant el camió s'ha accentuat des de la pandèmia per Covid. Abans era del 6,3%. Som a la cua de tota la Unió Europea. Mentrestant, creix l'activitat en el sector del transport per carretera, alimentada pel creixement massiu del comerç online, que ha augmentat d'un 148% respecte a xifres prepandèmiques. En un context de emergència climàtica, el repte del sector dels transports és avançar cap a un model més sostenible. A l'edició cap de setmana hem volgut conèixer exemples de bones pràctiques. Laura Zurriaga.
14: El transport per carretera representa el 80% de la mobilitat total a l'Estat i una tercera part dels gasos d'efecte hivernacle se'n deriven, segons dades del govern espanyol. En un moment en què la tecnologia verda es troba en fase de desenvolupament, a Furgotrailer han aconseguit minvar un 15% la petjada de carboni en 5 anys a través de diverses estratègies. Joan Monzón, director general.
15: El Duotrailer ens ha comportat una reducció de CO2 del 24%, seguidament el consum d'energia renovable, com és l'HBO, perquè estem consumint energia reciclada d'olis vegetals i té un impacte fins al 93%. I, per últim, nosaltres tenim plans de formació en conducció sostenible i això en els últims 5 anys ens ha comportat una reducció de l'11%.
14: Segons l'empresari, els tràilers elèctrics haurien de ser una realitat a curt termini, però calen més recursos per part de l'administració.
15: La realitat d'aquesta tecnologia és que encara és poc madura. És a dir, falten molts punts de càrrega d'alta potència per a aquest tipus de vehicles i les autonomies són curtes. Mancant recursos, i sobretot per part de l'administració.
14: Preocupa el repartiment d'última milla, és a dir, la paqueteria de curta distància. A Barcelona provoca el 40% de les emissions. Per això el consistori fa proves amb un vehicle elèctric autònom, el robot Ona.
0: Més coses, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que és a Nova York, ha anunciat la creació d'una xarxa de supermercats assequibles a imatge de la impulsada per l'alcalde de Nova York, és Zoran Mamdani, amb qui Collboni s'ha trobat aquest dissabte.
16: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
0: L'alcalde de Barcelona participa a Nova York a la cimera de Ciutats Urban 20. I tot coincidint amb la tercera i última jornada de votacions a Rússia, ciutadans russos residents a Catalunya s'han concentrat aquest migdia davant el consulat del seu país per denunciar que les eleccions són una farsa. Júlia Taran, vicepresidenta de l'Associació de Russos Lliures.
17: A Rússia no es pot obrir la boca, no es pot fer crítica del règim, estan imprisonant la gent cada dia. Cada dia surten nous casos de penes, però penes de 10 anys, de 12 anys, de 24, 25 anys, només per un repost, per un tuit o només per dir la paraula pau.
0: Taran assegura que la majoria de la població russa no vol la guerra, però no pot dir-ho pel terror estatal. Temen que hi hagi un nou reclutament per enviar tropes al front després d'aquestes eleccions. Acte institucional a aquesta hora per celebrar la presència catalana al Festival de Cinema de Sant Sebastià, presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Fins a 28 produccions amb segell català es projecten al festival, les mateixes que l'any passat, és a dir, que es consolida. I es presenten dues pel·lícules a la secció oficial per optar a la Concha d'Or, Sants, de Miquel Gurrea, i 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera. També a la secció oficial del festival, però fora de concurs, s'hi projectarà Ruega por nosotras, del director Daniel Monfort. I es presenta també l'últim treball d'Isaki La Cuesta, un documental sobre el flamenc Jaleos Flamenco Sketch. Sant Sebastià retrà homenatge en aquesta edició al director català Pere Portavella i es projectarà Pont de Varsovia a la secció de clàssics del festival. I al Museu d'Art Contemporani de Barcelona podeu visitar l'exposició Ecos, conflictes globals del segle XXI, una selecció d'obres de videoart de la col·lecció del MACBA procedents de la donació feta l'any passat per la Fundació Han Nefkens. Montse Soto.
18: L'exposició al MACBA reuneix 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals com Aziz Karazhan, Bárbara Sánchez, Erkan Özgen o Tauin Guyenpan, que exploren temes com la memòria, la violència, la migració, la identitat o el llegat colonial. Clàudia Segura és la comissària d'Ecos que forma part d'aquesta triple exposició, El gest de filmar.
19: El gest de filmar, vídeos a la col·lecció MACBA, és una reflexió que parla del potencial crític de la imatge en moviment. També la seva capacitat per construir memòria col·lectiva i generar espais de debat. D'alguna manera, el que volem establir amb aquesta gran exposició de vídeo és repensar la relació entre document, testimoni i experiències. Ecos, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, és un recull de 7 vídeos de la gran donació que ens va fer el mecenes Han Nefkens, de 18 vídeos, que plantegen en la mateixa lògica, repensen lo documental, però parlen més aviat de conflictes que travessen la nostra societat contemporània, des de les guerres d'Afganistan fins a les migracions del Mediterrani.
18: Una de les peces que hi podreu trobar és First Rain, Brice Soleil, de Tauin Guyen. El 1987, l'artista va realitzar una obra de ficció ambientada al riu Mekong, al seu pas pel Vietnam, protagonitzada per una dona, filla de pare vietnamita i mare khmer, en el context de les guerres feudals del segle XVIII. Totes les obres estan vinculades al Programa Internacional de Beques i Ajuts a la Producció de la Fundació Han Nefkens per a artistes que es troben en moments clau de la seva carrera. Les podeu veure al MACBA fins al mes de gener.
0: I abans dels esports, anem a Vic.
20: La terrassa d'un bar en una nit d'estiu. Si no perdo la consciència, seguiré pensant en tu.
4: Hi ha un mico que balla...
0: Avui acaba la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic i ho farà amb Quimi Portet, que escoltem. Després de la gira de l'última de la fila, Manolo García, Quimi Portet inicia la seva gira en solitari i ho fa a la seva ciutat. Lletres iròniques, que ha aplegat en un llibre i també, atenció, prepara un nou disc que veurà la llum l'any que ve.
4: Diguessis a ningú aquell lloc d'aquesta terra que més em recorda tu. Hi ha dos policies que es passegen...
0: I ara, els esports. Nova victòria del Barça de futbol amb nova exhibició de Rafinha, però comencem parlant de bàsquet amb la final catalana de la Supercopa. Àlex Carazo, bon dia.
21: Bon dia. En aquesta 27a edició de la Supercopa d'Espanya de bàsquet que s'està disputant aquest cap de setmana a l'Olímpic de Badalona, Joventut i Barça s'enfronten aquest vespre en la que serà la segona final de la història en què jugaran aquest partit amb dos equips catalans, l'anterior al 1988 amb triomf blaugrana. Tot després dels resultats de les semifinals d'ahir, Josep Capel, una amb el marcador més ajustat que l'altra. Bona tarda.
22: Què tal? Bona tarda. Sí, el Barça va guanyar d'un puntet i gràcies a un tir lliure en extremis del seu capità de Kevin Panther, 87-86 davant l'actual campió de la Supercopa i de la Lliga, com és el València Bàsquet, més fàcilment per la penya, de 12 punts, 96-84, sobretot a dos aspectes, el gran tercer quart amb un parcial de 30-16, van saber mantenir aquesta diferència fins al final. Hi ha un Nicola Provitole amb la seva tornada a Badalona extraordinària i amb 27 punts i que parlava precisament del bon moment de l'equip.
23: Estamos en un momento en el que nos estamos conociendo a Dani, al sistema, o sea, estamos todos en un periodo de aprendizaje, de incorporar y de intentar ser mejores cada día. Hoy dimos muestra de que tenemos potencial, ahora hay que ir mejorando y trabajando cada día.
22: Nicola Provitola, com dic, va ser el millor de la penya, una penya que faria història si guanya el títol avui en 27 edicions. Mai un equip anfitrió ha estat capaç de guanyar el títol. La penya n'ha guanyat dos, el 85 i el 86 fa moltíssims anys. Per part del Barça, déu-n'hi-do també, el darrer títol en T6 va ser el 2015, fa 11 anys, ni més ni menys. Ahir el millor en plan anotador va ser Justin Robinson amb 17 punts, tot i la bona aportació, per exemple, de Joel Parra, que va acabar amb 12 punts, que avui s'enfrontarà al seu ex-equip i que parlava precisament d'aquest aspecte.
24: Moltes ganes, no? Sempre que vinc aquí a Badalona és molt especial, tant per mi com per la meva família quan està a la grada, però ara mateix amb un títol en joc doncs encara serà molt, molt més especial. Intentar treure tots els nervis possibles abans del partit, però al final la pista doncs, no s'entenen de colors i al final els dos equips anem amb un objectiu que és aixecar el títol.
22: Doncs veurem què dona de si el partit avui. Recordem a l'Olímpic de Badalona, Àlex, a partir de les 7 de la tarda.
21: Gràcies, Capel. Canvi mare de pilota. Parlem de futbol i de la victòria 1-3 del Barça Sánchez-Pizjuán davant del Sevilla en un partit que va haver de remuntar. Els andalusos es van posar per davant el marcador amb gol de Fofana i amb una nova exhibició de Rafinha amb un altre hat-trick va permetre donar la volta a la situació. Els de Hansi Flick, enviat especial a Sevilla. Germán García, bona tarda.
25: Bona tarda, Àlex. Així és. El Barça ha completat una primera fase de la Lliga abans de l'aturada per compromisos de seleccions impecable. La millor de la seva història amb un bagatge de ple de victòries i un còmput anotador descomunal. 31 gols a favor i 7 en contra, amb un Rafinha desbocat que arriba a la dotzena de gols, 5 més que els seus perseguidors en la lluita pel Pichichi. De fet, Rafinha, d'aquí ahir el director tècnic Deco va anunciar a l'assemblea de compromissaris que properament renovarà fins al 2030, figura al capdavant de la llista de golejadors europeus de les grans lligues amb 14 gols en 8 partits aquesta temporada. Atenció també als registres que presenta Lamine Yamal, que amb l'assistència magistral que va fer ahir en l'últim gol de Rafinha, suma ja 51 assistències com a culer amb només 19 gols. Simplement espectacular. En l'altre ordre de coses, doncs, Livakovic va debutar a la porteria com a blaugrana, guanyant-li la partida a Chesney. Pau Cubarsí, Fermín López i Anthony Gordon van tornar a la titularitat i Hansi Flick va continuar amb la seva política de rotacions. Potser l'única nota negativa sigui la lesió d'Andreas Christensen. Es va lesionar al minut 13 de la segona meitat, una jugada fortuïta, però que va sortir doncs, mal parat fins al punt de que Hansi Flick va dir que tindria per unes quantes setmanes, és a dir, que no tornarà, no se l'espera, per després d'aquesta aturada, que recordem serà de 3 setmanes, tota vegada que és una lesió muscular al quàdriceps. Ara comença una diàspora important d'internacionals, sense anar més lluny, el Barça té a 7 amb la selecció espanyola, Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Lamine Yamal, a més d'altres jugadors que sortiran amb les seves seleccions, com Livakovic en Croàcia, Koundé en França, Joao Cancelo en Portugal, Gordon en Anglaterra o Rafinha en Brasil. Compta amb Rafinha perquè és el que té el viatge més llarg. Haurà de visitar Austràlia i la Índia per completar 42.000 quilòmetres en aquestes 3 setmanes d'aturada.
21: Escoltem ara alguns dels protagonistes. Primer, Rodri, sobre les dues parts de l'equip.
1: Sí, victoria muy importante. Victoria, yo creo que con un gran aprendizaje, sabiendo que era un campo muy, muy complicado, lo sabíamos, el Pijuán. Ellos han hecho un grandísimo partido, un equipo muy, muy rocoso. Hemos cometido demasiados errores no forzados, como se dice en el tenis, pero hay que ser más inteligente y bueno, lo hemos adaptado a la segunda parte y yo creo que han sido las dos caras del partido, ¿no? Una primera parte no tan buena y una segunda parte muy buena.
21: Y Fermín, que va a ayudar a la figura de Rafinha.
2: Como jugador no nos sorprende a ninguno porque sabemos de lo que es capaz, pero al final nunca lo hemos visto delantero y la verdad que está haciendo un arranque muy bueno y ojalá siga marcando goles.
21: Pel que fa a segona divisió, tot preparat a la nova Creu Alta, on a partir de les dues el Sabadell s'enfronta al Real Oviedo de la jornada 6. Amb quin 11 titular, Dani Esclusa, hola.
6: Què tal, Àlex? Doncs el tècnic Ferran Costa que aposta per al següent 11 amb Diego Foli a la porteria, lateral dret per Òscar Sanz, parella de centrals per Català i Edgar a l'esquerra, Miqui Codina al doble pivot, Pere Pons i el capità Urri una mica més avançats a la dreta, Ton Ripoll a l'esquerra, Quadri, la parella ofensiva, l'uruguaià Gastón i Joel Priego.
21: Gràcies, Dani. T'escoltem ara a Tablero Deportivo, a Radio Nacional. Una jornada 6 que nit ens va deixar la victòria del Girona al camp del Cádiz. Josep Guardiola.
7: Un Girona molt millor a la primera part que a la segona es va endur els 3 punts a la seva visita al camp del Cádiz. De fet, el partit es va reflectir al damunt del terreny de joc amb un primer temps en el qual els de Quique Álvarez varen marcar els 2 gols, Benat i Carles Pérez en van ser els autors i a la segona part, en els primers instants, varen rebre un gol que va acabar desdibuixant l'equip gironí i posant-lo contra les cordes. Reconeixia aquesta diferència Àlex Moreno, autor de les dues assistències dels gols.
8: No hemos puesto con 0-2 en la primera parte, creo que ha sido fundamental. En la segunda parte creo que hay que salir mejor, no sé, mentalizarnos para salir sobre todo los 15 primeros minutos que no nos marquen, que estar más concentrados, estar más juntos, cambiar ese chip, ¿no? Más que nada en la segunda parte, que a veces siempre pues no meten gol y a veces sufrimos en ese aspecto.
7: El Girona suma 10 punts a la classificació i ara li venen dos compromisos a casa davant de l'Albacete i del Mallorca, partits en els quals el tècnic perdrà fins a 6 internacionals.
21: També a partir de les dues arrenca la cursa de MotoGP al Gran Premi d'Àustria. Marc Márquez va ser segon a l'esprint darrere de Jorge Martín. Mateixes posicions que ocupen ara mateix la classificació general i des de les quals sortiran en els pròxims minuts a la graella de sortida. Ara mateix el madrileny Jorge Martín té un avantatge de 3 punts sobre Marc Márquez a la general. A Moto3, victòria per Máximo Quiles, la novena de la temporada pel líder del Mundial. I a Moto2 ha guanyat Ethan Guevara. Més a punts de motor, la lloretenca Daniel Guillén s'ha proclamat campiona del món de motocross a l'imposar-se en les dues curses de la prova disputada a Austràlia que ha tancat el campionat. Als seus 20 anys, Guillén és la primera espanyola en aconseguir el Mundial en aquesta disciplina. I un altre títol de campió del món en motocross, el del balsarenyenc Guillem Farrés a la segona categoria del Mundial. Podrien tenir fins i tot 3 títols mundials aquest diumenge en motor perquè la terrassenca Berta Bellán està molt a prop de sumar el seu segon campionat del món en trial. Ho podria fer, de fet, en els pròxims minuts. Parlem ara de tennis. Paula Badosa, eliminada en 2 sets a les semifinals del torneig de São Paulo davant de l'Argentina Podoroska. En handbol, el Barça visita la pista del Puente Genil a les 5 de la tarda en partit de la jornada 2 de la Lliga Asobal. El Granollers va guanyar 24-27 ahir al Puerto Sagunto. S'està disputant ara mateix la final de la Copa Catalunya Femenina de waterpolo entre el Mataró i el Sabadell. El Mataró, que defensa títol, ara mateix està a punt de finalitzar el partit, estan empatades a 9 i a la Champions masculina victòria del Sabadell a la fase preliminar 20-12 davant del Budansk Rivijera Montenegrí. Es jugarà la classificació per la següent ronda demà davant dels georgians a Apollo Sport Management, que són els anfitrions d'aquesta fase preliminar de la Champions masculina de waterpolo.
0: Gràcies, Àlex.
21: Bona tarda.
0: Acomiadem l'audiència de Ràdio Nacional i de Ràdio 5, que passen a escoltar el diari de les dues. Nosaltres continuem aquí, a Ràdio 4, amb el resum de l'edició cap de setmana.